0: சத்திய
1: dices aprobado oficial de Charlie 4 y el 200.
0: Aprobado oficial de Charlie 4.